0: por hoy en la SER.
1: Hoy por hoy con Aimar Bretos.
2: Hay demasiadas cosas en las que no coincidimos. Por ejemplo, en cuando una foto ya está bien.
3: Otra. Llevamos 27.
4: Es que en esa ha salido raro.
2: Pero hay algo en lo que ya coincidimos todos. Viña El Valle, de Félix Solís. El vino en el que coincidimos.
5: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
6: En HSN, saber elegir empieza por hacer las cosas bien. Seleccionamos materias primas, desarrollamos nuestras fórmulas y fabricamos en instalaciones propias, bajo estrictos controles. Después lo llevamos directamente hasta ti desde nuestra tienda online. De la fábrica a tu casa. Los que saben elegir, eligen HSN.
7: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
8: Ser maestra en el Sensis.2 FM.
9: Alcalá de Xivert celebra la 12ª edició de la Fira de la Tomata de Penjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta al casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de Penjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per la seva qualitat. I, a més, visites guiades, cates, show cookings i jornades gastronòmiques de la tomata de Penjar als restaurants d'Alcalà i Alcossebre tot el mes d'octubre. Trobaràs més informació al web alcaladexivert.es. Fira de la tomata de Penjar d'Alcalà de Xivert. T'esperem.
10: El silenci no habita en llocs corrents. S'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
11: És possible que tu no puguis aturar les guerres, però sí que pots ajudar a pal·liar el seu pitjor efecte, la fam. Allista't per lluitar contra la fam. Envia la teva ajuda a Mans Unides. Per telèfon, per Bizum o al web mansunides.org. Perquè combatent la fam, alimentes la pau.
12: Celebra el 9 d'octubre a Benicarló amb música, tradició i teatre. Dijous, 8 d'octubre a les 8, concert de la cantant Naina, una de les veus més innovadores de la música en València. I divendres 9 d'octubre, a partir de les 11:30, tindrem la Cercavila, l'acte institucional, i a les 12:30 l'espectacle Rosa de Paper, en homenatge a Vicent Andrés Estellés. Viu el 9 d'octubre a Benicarló. Ajuntament de Benicarló.
13: La SER. El sonido de la...

Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts una vegada més aquí a l'Oi per Oi, 8 d'octubre de 2026. Però abans de començar en la

0: I ara sí, comencem la programació perquè avui tindrem una nova entrevista a Julià Guimerà, l'economista de cada setmana. Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts una vegada més així a l'Hoy por Hoy, a la secció de Ser Història. Què tal, David Gómez? De què ens parlaràs avui?
1: Hola, bon dia. Doncs avui voldria tractar un tema que en alguna ocasió s'ha parlat sobre la qüestió de la vid, de lo que és la vinya, el cultiu tradicional que tenia Masia Vinaròs, i per això mateix considerava que seria interessant parlar concretament sobre l'antic vi Carlón. És un vi que n'hi havia per la nostra terra, que va desaparèixer arran de la filoxera, i per tocar quatre coses que més o menys ens il·lustren una miqueta de lo que va ser, lo que va suposar i com finalment va acabar.
0: Molt bé, pues, quan digues, endavant.
1: Bé, el vi, doncs, Carlón, molta gent el coneix, encara que és un vi històric de la nostra terra, que, com tots sabem, no només se produïa dins de lo que és per el seu nom en Benicarló, sinó en altres municipis d'aquí, del Maestrat. Pot ser avui el seu nom, a alguns els resulta familiar, a altres no, però durant segles, n'hi ha que dir-ho, va ser molt conegut. No sols es bevia així, sinó que viatjava molt a lluny. Darrere d'aquelles botes hi havia vinyes, llauradors, comerciants, mariners, moltes famílies que depenien de lo que era la seva producció, perquè, clar, no era només, com dic, un producte d'àmbit local o comarcal, era literalment internacional. El Carlón, com el seu nom ens indica, està molt relacionat amb Benicarló. De fet, el nom té aquesta influència degut a la popularitat que alcança en este municipi. Hi ha grans inversors en la seva època, persones dedicades a aquesta explotació, gent que inclús ve des de l'estranger, i que finalment faran que aquest vagi més enllà de lo que ens podríem imaginar, perquè la seva demanda era molt gran. Amb aquest nom, ja que dir-ho, se comercialitzaran noms de diferents vins que venen del Maestrat, però que tenen més o menys una sèrie de qualitats en comú. El Carlón ja apareix citat des de fa segles, per exemple. Sabem que ja en el segle XV aquest vi comença a arribar a diferents mercats i comença, com estem dient, pues, a tindre un nom, una força, i ja durant els segles XVIII i XIX està alcançant el que podrien considerar com el seu moment de major fama i gira comercial. Una de les raons del seu èxit era la seva força. Era un vi negre, fosc, espès i amb molt de cos, i clar, això també feia que aquest vi tinguera una alta graduació i ajudava molt en aquell moment, sobretot quan se tenia que transportar a grans distàncies. Els viatges eren llargs, hem de pensar-ho, no era el mateix avui transportar una botella de vi d'un país a un altre. El transport, com dic, no era fàcil, se podia fer per mar, perquè tinguem en compte que arribava hasta Argentina, això ho tenim documentat, i això, aquestes qualitats pròpies, naturals que tenia, el feien resistir molt bé aquests trajectes, i clar, això doncs ajudava bastant. A finals del segle XVIII, Cabanilles parlava dels vins que hi havia en Benicarló, Vinaròs, Peníscola, i sempre es cataloga dins d'aquest conjunt, no? Són vins negres, forts i estimats sobretot per la gent estrangera. Hi ha que dir que després en cada lloc se manipulava, val? Perquè una cosa és la graduació que tenia quan s'extraïa i una altra la que podia obtindre quan se servia ja per a poder consumir-se, perquè sempre depenent del gust del consumidor una o una altra cosa variava. Però abans d'arribar als vaixells, tot n'hi ha que dir-ho, començava en el camp, en moltes zones d'HSK del nostre territori, d'aquestes terres de la plana, del Maestrat, que era on de manera generacional s'anava cultivant. Aixòs bancals, marges de pedra, aixòs camins de carro, aixòs barraques on els llauradors descansaven i guardaven les seues eines, que algunes d'elles ens han arribat encara, són un testimoni d'eixa vida. Aquestes, precisament, aixòs barraques de vinya, són un bon exemple d'aquesta manera de treballar quan anem a una terra de secà i veiem doncs, això, la clàssica barraca, no?, de pedra en sec. Hem de pensar que això no és un element decoratiu, era un element molt pràctic. Servia per a refugiar-se, per si canviava de sobte el temps, però també per a menjar durant la jornada. No és com avui que tenim un vehicle motoritzat i si una persona està en el camp, doncs se baixa a casa i després torna a la seva finca. En aquella època, quan anàvem en els machos, en els burros, una persona ja tenia que passar tot el dia allí, inclús en més d'una ocasió, depenent de la temporada, la nit. I clar, això feia que aquestes barraques doncs, tingueren aquesta utilitat. La vinya, hem de dir-ho, demanava feina tot l'any, perquè hi ha gent que se pensa que ara, quan arribava el mes d'octubre, doncs això s'acabava, però no. Ja en mesos precedents hi havia que podar, hi havia que cavar, netejar els ceps, estar pendent del temps, és a dir, esbrossar, i al final te dones compte de que és un cultiu que te manté contínuament arrelat en aquesta explotació, i clar, també lo complicat de l'època, que no hi havia assegurances, una mala temporada, hem de pensar que podia tirar per terra moltes hores de treball, per això, quan arribava la verema, ahí se veia finalment ese últim sacrifici, ese esforç, esos nervis, esa esperança que el llaurador tenia, perquè això és el que li donava de menjar a moltíssims dels nostres avantpassats. El raïm es collia, es carregava, es portava per començar aquesta elaboració del vi, i després, clar, n'hi havia que guardar-ho en bones condicions, per aquesta manera vendre'l i traslladar-ho fins a aquests llocs d'embarcament, i per tant, tot això és un procediment molt llarg, i en cada pas intervenien diferents agents, per això el vi no només donava de menjar a aquests llauradors, ahir veiem una cadena de producció molt més ampla i que per aquest motiu implicava tantíssima gent, d'ahir que quan va entrar la filoxera, que després ho comentarem, doncs aquesta repercussió econòmica va ser brutal. Així entrava també el component, com dic, de transport per la mar, el Carlón estava unint sense donar-nos compte a aquesta terra i a aquesta mar, a aquest port, i el raïm, doncs, com dic, era un producte essencial, i sense els traginers, per exemple, aquests comerciants i mariners, doncs tampoc haguera tingut aquesta projecció. Com sabem, per exemple, en el cas de Benicarló va ser molt important. El magatzem de la mar encara recorda aquesta activitat, allí es guardaven les botes abans d'embarcar-les, i també en el carrer del Cris, doncs, estigui molt relacionat amb aquests magatzems i moviment de vi que la gent de Benicarló doncs, ja coneix molt millor que jo. En aquest cas, Vinaròs també formava part d'aquest ambient, encara que el nom Carlón, ja que dir-ho, està unit a Benicarló, la vinya i el comerç del vi estigueren presents en molts pobles del nord de Castelló. Eixos camps, eixos camins, els ports marítims estaven tots connectats. Al voltant del vi, com hem comentat, hi havia molts oficis, no només eixos llauradors, els propietaris, eixos inversors, els boters, els traginers, és a dir, cada un tenia el seu paper. Per això parla del Carlón, es parla al final d'un sistema econòmic que tenia depenent a moltíssima gent. El millor moment, ja que dic, de màxima projecció d'aquest comerç va arribar entre finals del segle XVIII i durant el segle XIX. La demanda exterior va començar cada vegada a ser més forta, això anima molta gent a plantar més vinya i, clar, moltes terres de secà es dedicaren a aquest cultiu, és a dir, al final ens vam arriscar, vam posar evidentment a lo més beneficiós, és a dir, a apostar per un monocultiu, era el principal cultiu de secà que hi havia ací, i clar, quan jugues tot a un mateix número, doncs pot passar el que finalment ens va succeir, és a dir, no hi havia una diversitat, anem a dir, de cultius, cada vegada hi havia més dependència, i quan va vindre ixe pulgó a finals del segle XIX, que era la filoxera, doncs ahí va ser el principal problema, perquè atacava al peu del cep mediterrani i en qüestió d'escassos anys doncs, va destrossar els camps de la nostra terra i ahí va vindre una gran crisi que se va traduir en molta migració, molta gent que va sortir de les nostres terres per buscar-se la vida, en un canvi radical del camp, va començar a entrar ja la solució al regadiu, la gent buscava alternatives o apostar per altres productes de secà. Sí que és veritat que se van portar peus americans, he dit, però ja no era el mateix, ja era una altra història. Quan un producte té molt d'èxit, ja ho sabem, també hi té aquests riscos, i aquí és on el voler produir-se més i anar més ràpid, la gent se pensava que la filoxera no arribaria fins així perquè estava agreujant la situació en altres països, doncs va ser quan ens va agafar per sorpresa entre cometes, perquè això se podia a millor en seu moment haver pensat, però clar, la gent en aquell moment, a mesura que tu veus que en Europa hi ha més demanda de vi, doncs moltes persones van decidir apostar encara més per aquest vi, perquè com dic, que entre els anys 80 i 90, sobretot els 90 del segle XIX, és brutal la demanda de vi que s'extrau. Amb la crisi, com dic, d'aquesta filoxera, les vides de moltes famílies van canviar, algunes terres passaren a altres cultius, com comentava, se van buscar altres secans, el regadiu va començar a entrar en força perquè la gent tenia que buscar una alternativa, el que podia, perquè el que no tenia terres, doncs, vamos, no li quedava ja res, i el Carló al final, doncs, es parla d'eixa època, eixa època en la que estàvem tots, com dic, con bona part de la societat agrícola, dels camperols, connectats, en una producció en cadena important i que ens parla d'un vi molt famós, un vi negre que va desaparèixer, però que, clar, tenim ahí aquests resquicis de la seva història i que ens donen, doncs, una pincellada més d'aquest passat i la història que ha tingut la nostra terra, perquè, repeteixo, era un vi que estava considerat, però d'una manera molt positiva, entre no només la gent d'ací del país, sinó inclús l'estrangera, i aquesta demanda internacional que durant moltíssim temps va tindre, que el va fer inclús arribar fins a lo que avui és Amèrica.
0: I fins a quin punt creus tu que el clima i el tipus de sol, per exemple, de Benicarló van ser determinants perquè el vi Carló es desenvolupés precisament en aquesta zona?
1: Vale, a veure, jo no sóc que no, però el que sí que alguna vegada parlant en gent, la sedimentació, el territori on estan aquests cultius influeix, i anem a veure, som una terra rica, d'acord, una terra agrícolament fèrtil, i possiblement ajudaria molt, doncs, les qualitats naturals del nostre clima, el calor que tenim ací en el Mediterrani, perquè això influís en la graduació, i sabem que era un vi fort, és a dir, era un vi que tindria, doncs, que calcula uns 15 o inclús 16 i 17 s'ha arribat a parlar de graus. El que passa és que després en taula se podia manipular i se intentava sempre rebaixar. Moltes vegades al millor se podia ingerir al voltant d'uns 13 o 14 graus, que és com a dia d'avui normalment, doncs, veiem el vi negre, és a dir, sol ser aproximadament la graduació que sol tindre. Però és sobretot per les diferents condicions, com te dic, climàtiques d'este Mediterrani que tenim, d'esta calor, i també d'eixa tipologia de terreny, d'eixa zona quaternària, que és el que ocupa avui les principals zones de plana, de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, hi ha tres municipis del voltant que possiblement explicarien, doncs, eixes qualitats.
0: Pues molt bé, David Gómez, jo crec que ha quedat molt clar, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, és més que ojalà pugui saber més coses, perquè ja t'he dit que jo al final me dedico a la part històrica, però és una qüestió interessant i jo estic convençut que enòlegs, persones amants del vi, que saben molt més d'aquesta qüestió, jo sempre ho dic, que segur que ens podrien aportar més dades, perquè això al final és un element que se pot veure en molts paral·lelismes d'altres tipus de produccions de vi, i és interessant el donar recompte de com ha canviat en qüestió de que en història menys de dos segles és poc temps, una situació de com vivia aquesta societat i de com un factor com la filoxera va ser tan determinant en canviar tants de segles d'història que fins a aquest moment s'havien mantingut de manera pràcticament ininterrompuda. I això és molt curiós, interessant, i això també que fer reflexionar, perquè la història, ho dic, està per a fer-nos no només entendre-nos, sinó fer-nos pensar i fer crítics i també plantejar escenaris hipotètics d'un futur, i més concretament en el cas del camp, perquè tots ho sabem, cada vegada la situació és més complicada, els llauradors pateixen més, i això és també important tindre-ho en compte.
0: Pues moltes gràcies, David, per aportar-nos una mica de coneixement cada setmana, i res, ens veiem en una altra edició de Ser Història. Adeu.
1: Clar que sí, gràcies a vosaltres. Adeu.
0: hago primero la presentación, ¿vale?, del programa y todo eso.
2: Fenómeno.
0: Te presento y ya damos paso a la entrevista.
2: Estupendo.
0: Vale. Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més així a l'Hoy por Hoy, a la secció d'entrevistes concretament. Hoy estamos con Lluïsa Forner del Departamento Comercial de Bodegues Besalduc Baix y con ella vamos a hablar sobre la próxima Feria del Vino, la sexta edición ya, que celebrará Bodegas Besalduc. ¿Qué tal, Lluïsa?
2: Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme a compartir esta nueva edición.
0: Muchas gracias a ti también por responder a esta entrevista. Y bueno, yo quería empezar la entrevista preguntándote qué novedades presenta este año la sexta Feria del Vino respecto a ediciones anteriores.
2: Pues gracias. La pregunta es muy interesante porque de hecho una de las máximas novedades que vamos a presentar es un proyecto que comenzó el agosto pasado de la mano de la Universidad Jaume I de Castellón y que implementa y aumenta la realidad de una manera espectacular en una de las zonas de visita, que es la antigua sala de despalilladoras. Estamos hablando de un emplazamiento muy interesante, muy importante en aquellos años, el corazón de la antigua cooperativa, donde sabéis que estamos instalados, y que nos lleva a la realidad virtual, algo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos y que aquí en Bodegues Besalduc Baix, en San Mateu, los visitantes, de hecho es el tiro de salida, si podemos decir así, el disparo de comienzo de esta nueva experiencia, donde van a ver a los algunos de los operarios que antiguamente trabajaban pues en plena actividad. Va a ser algo muy, muy especial.
0: Y concretamente, ¿nos podrías decir un poco las actividades que se han preparado para los días 14 y 15 de noviembre? Porque sabemos que hay muchas, ¿no?
2: Sí, correcto. Como siempre, ya que lleváis todos estos años haciéndonos un seguimiento tan tan cercano, pues tenemos la amplia gama de packs de no turismo que los visitantes y los potenciales visitantes nuevos pueden encontrar en nuestra página web, en bodeguesbesalducbaix.com, y incluyen pues una explicación por el guía, acompañamiento y, por supuesto, terminando con la degustación de nuestros vinos. También proponemos talleres, entre ellos está la cata que dirige Juan Manuel Gonzalvo, que es nuestro enólogo, es una masterclass muy interesante, y el curso de vinos y también de cata por David Remolar, que es nuestro sommelier, gracias al cual también hemos podido a lo largo de estos años ir generando una propuesta gastronómica muy interesante. Así es que conjuntamente con este curso de cata por David Remolar y la masterclass de enología y viticultura por Juan Manuel Gonzalvo, tenemos ahí dos pilares muy interesantes, aparte del resto de propuestas en torno al vino, por supuesto.
0: Y bueno, supongo que no tendrás una cifra exacta, pero ¿nos podrías dar una estimación de cuántas bodegas o productores participarán en esta feria?
2: Sí, como tú bien has dicho, estamos acabando de perfilar detalles con otros compañeros, ya no solamente de la provincia de Castellón, sino de otros lugares de la comunidad valenciana y de fuera. Podríamos estar hablando en torno a unas 10 aproximadamente, bodegas que van a estar representadas, sea físicamente, porque siempre es un placer pues juntarnos con todos estos compañeros que viven esta pasión y a la vez locura de la viticultura. Si no pudieran venir, siempre tenemos los productos disponibles para estos visitantes que puedan pues aprender y descubrir nuevas propuestas tanto de Castellón como de otras comarcas.
0: ¿Y qué vinos o productos podrán descubrir los visitantes durante todo el evento?
2: Bueno, en nuestro caso tienen una amplia gama a descubrir entre nuestros blancos, un Sauvignon Blanc muy espectacular, afrutado, es un vino semiseco. También tenemos otro blanco seco con un coupage muy interesante, un Chardonnay Moscatel. Ahí ya se abre una caja de Pandora de muchas preguntas en cuanto a los visitantes y las personas que lo degustan, porque el choque siempre es este de cómo me estás diciendo que tengo un vino seco en boca si tengo esta combinación de Chardonnay y Moscatel. Vinos tintos, envejecidos en barrica, por supuesto el cosechero Tempranillo Merlot, nuestro famoso 1961, que el que quiera descubrir el porqué de este nombre, pues tendrá que venir a visitarnos y encantado se lo compartiremos. Nuestro buque insignia, marca registrada, que es nuestro vino Carló. Hemos recuperado también de la mano de la Politécnica de Valencia hace ya unos años la producción de ese vino ancestral, y hay muchos secretos y historias detrás de cada vino, que la mejor manera de descubrirlo es eso, viniendo el sábado 14 de noviembre y el 15 de noviembre aquí a Bodegas de Salduc Valls.
0: ¿Y qué actividades complementarias, o si hay actividades complementarias, habrá durante la feria, más allá de la propia cata, que imagino que es la actividad principal, o el tema del vino?
2: Correcto. Está claro que el pilar principal en torno, o el planeta en torno al que giran el resto de satélites, por supuesto, es el vino, que uh-huh. es el protagonista, pero vamos a acompañarlo de una exposición que también se inaugurará ese día, de una artista local, de la cual todavía no desvelamos el nombre, pero más adelante os diremos. Por supuesto, las visitas guiadas. Tendremos además, aparte de los productores de vino, tendremos también productores de kilómetro cero, de otro tipo de bienes, ¿no? Tanto artistas como pues materiales tipo pues como quesos, etcétera.
0: ¿Y qué importancia tiene para vosotros, para Bodegas Besalduc, organizar una feria de estas características pues un año más?
2: Pues la importancia es que se reafirma y se confirma que el camino que emprendimos hace tantos años es la dirección que estamos siguiendo, es la buena. Nos ayuda a poner en valor el vino, no solo nuestro, sino la producción del territorio de la provincia de Castellón. También nos ayuda a abrirnos al mundo, a abrirnos a aquellas personas que quizás son ya amantes del vino desde hace muchísimo tiempo, o aquellos que cada vez nos sucede más, que empiezan a abandonar o consumir otras bebidas y apuestan por la historia, la tradición y la marca de territorio que se esconde detrás de cada una de las botellas, con lo cual para nosotros es reconfirmar que la filosofía de pasión por territorio, la historia y en este caso la tierra, por supuesto, están más vivas que nunca.
0: ¿Y habrá algún tipo de inscripción para participar en la feria, o no será necesario reservar?
2: De hecho, más adelante lo indicaremos, pero sí que es cierto que para los talleres de catas y la masterclass es muy conveniente hacer una reserva previa. Al igual que si, como bien sabes, y el público que ya nos ha visitado previamente conoce, en las propias instalaciones del Museo y Centro de Interpretación del Vino contamos con un restaurante espectacular, que es nuestro restaurante La Bodega, así se llama, y hay unos menús maridaje y degustación que realmente yo recomiendo que la gente, no, los visitantes no se pierdan. De hecho, son menús que han sido diseñados con todo el cariño del mundo, conjuntamente entre David Remolat, que es nuestro sommelier, y nuestra chef María Jesús Hidalgo, y vale la dicha el buscarnos en nuestra web, en bodeguesbesalducbites.com, y estudiarlos y ver cuál de ellos les apetece probar, porque quedarán encantados. Es la manera de cerrar ese día de visita y, por supuesto, poner todavía más en valor el vino. No te he comentado, referente a las actividades, que también empezamos el 1 de mayo con los tardeos, de hecho, con el disc jockey de la casa, con nuestro DJ Edu Gianni, y ese sábado 14 de noviembre, por supuesto, seguiremos disfrutando de la música en directo, entre risas, copas y un ambiente muy especial que siempre se genera durante la feria.
0: Y yendo más allá de esta feria, ¿qué otras actividades destacadas tenéis también previstas para esta temporada?
2: Pues mira, la más cercana en el tiempo después de la feria sería nuestra segunda edición de la Cena Criminal. Es una estructura novedosa que comenzamos a principios de año y que nos lleva a disfrutar de la gastronomía, del vino, del misterio y del entretenimiento de una manera muy, muy diferente. Es una especie de cluedo, vamos a decir así, durante la velada los participantes, ¿no? Los participantes que vienen a disfrutar de esta cosa tan diferente van a ser protagonistas, porque de hecho se les involucra muchísimo para que puedan resolver un asesinato y es muy, muy divertido, muy interesante. Ha sido un gran éxito en la anterior edición y está también apunta en que vamos a llenar el aforo, un aforo máximo de 74 personas. Pueden encontrar toda la información en nuestra web, verán que hay una pestaña que les lleva directamente a la cena criminal.
0: Pues Yusa, por mi parte no hay nada más que decir, yo creo que ha quedado todo muy claro, no sé si quieres añadir algo más.
2: Nada, animar a todos, a vosotros, a los oyentes que están conectados en este momento, que nos busques, que nos busquen, que vengan y que abran sus sentidos al vino y a lo que conlleva todo el aprendizaje y el disfrute que brindemos por esa pasión sobre el vino y el territorio. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Yusa, y los oyentes ya saben que están todos invitados, por supuesto.
2: Muchísimas gracias, hasta pronto.
0: Hasta pronto, adiós.
3: Adiós. En Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
4: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
3: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
4: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
3: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
5: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
6: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
7: Torna a Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
3: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobreix Traiguera.
6: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
8: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
7: Torna a Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
9: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobrís Traiguera.
10: ¿Necesitas lavar tu coche? En Beniorlo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.

0: bona tarda a tots i a totes, benvinguts una vegada més així a l'informatiu del migdia de Ser Maestrat, on us apropem totes les notícies de la comarca. I comencem a Vinaròs perquè avui ha començat la segona edició de la fira Meet Talent, una fira que serveix per a que molts joves s'apuntin a les ofertes de treball i tinguin la possibilitat d'adentrar-se dins del mercat laboral. Aquestes han sigut les paraules de Juan Amat inaugurant aquesta segona edició de la fira.
1: En esta feria, que nació el año pasado en esta nueva, en esta ciudad, gracias al esfuerzo y al trabajo de la Concejalía de Empleo, nació con un objetivo muy claro: acercar el talento a las oportunidades. Y hoy podemos constatar y decir con orgullo que seguimos creciendo. En esta segunda edición contamos con 23 empresas participantes y 106 ofertas de trabajo, lo que supone 13 más de las que tuvimos en la edición anterior. Es un dato que refleja la buena acogida de esta iniciativa. Pero Meet Talent es mucho más que un espacio para entregar currículums o realizar entrevistas de trabajo. Desde el ayuntamiento se organiza con la intención de que sea un punto de encuentro donde conecten personas, empresas, conocimientos y experiencias. Un lugar donde se abran puertas y donde se creen y se generen oportunidades. Hemos preparado un programa de conferencias, talleres y mesas redondas, porque hoy no solo hablamos de encontrar un empleo, sino también de adquirir nuevas competencias, conocer las tendencias del mercado laboral y descubrir nuevas posibilidades de desarrollo profesional. Desde el Ayuntamiento organizamos esta jornada de desarrollo profesional.
0: I seguim a Benicarló perquè el grup municipal Benicarlum denuncia la inseguretat del poble i el descontrol en l'ús dels patinets a Benicarló. Segons ells, cada vegada són més els veïns que manifesten la seva preocupació pel descontrol en l'ús dels patinets a Benicarló. El mobiliari urbà és de tots i els desperfectes que provoquen uns pocs els acabem pagant tots els benicarlandos i benicarlandes, diuen. Aquestes han sigut les paraules del seu portaveu municipal, Juan Pascual Sorlí.
2: Un dels problemes greus que patim a Benicarló és el fet del descontrol que n'hi ha en els patinets. Estos patinets campen a les seus amples, tant per les zones, per les voreres, tant per les zones peatonals, com per qualsevol altre lloc, a circular a tota velocitat i posant en greu perill als viandants, sobretot a les persones majors, i de fet ja hi ha hagut algun accident greu aquí a Benicarló. Per l'altra cosa, també estos patinets en molts de llocs trenquen el mobiliari urbà i per tant després mos toca pagar a tots el que fan estos patinets. Hem de reclamar, i avui denunciem este fet, perquè per part dels governants del PP a Benicarló tindrien que determinar i ficar un major control sobre aquests vehicles. I més ara ja que tenim la nova normativa que des del mes d'octubre, des del dia 1 d'octubre, s'ha posat en marxa per part del govern central.
0: I seguim en una notícia de successos, i és que la Guàrdia Civil ha detingut a un home que va vendre un tractor sense el consentiment del propietari a la Serra d'Engalzeran. L'actuació s'emmarca en el dispositiu permanent que l'Institut Armat manté actiu per a la prevenció i la investigació de robatoris i furts en l'àmbit rural i en explotacions agropecuàries. L'origen de les indagacions remunten al passat 14 de maig, moment en el que el legítim amo del tractor va interposar una denúncia formal després de comprovar que el vehicle, que romania depositat habitualment en una explotació ramadera de la zona, havia desaparegut de les instal·lacions. Una vegada instruïdes les diligències policials pertinents, tant el detingut com el conjunt de les actuacions han sigut posats a disposició de l'autoritat judicial competent. Y continúe Mara en clau provincial, y es que el PSPB PSOE cuestiona el no del PP al pacto climático y reclama que en punto de estar daban el aumento de las catástrofes. El PSPB de Castelló ha reclamado al PP que trasllade la prevención, la unitat demostrada entre administracions durant els incendis d'aquest estiu, i se suma al pacte d'estat davant l'emergència climàtica. El secretari general provincial, Samuel Palomir, ha qüestionat el rebuig del PP a participar en l'acord i ha defensat que la coordinació entre ajuntaments, Generalitat, Govern d'Espanya i serveis d'emergències ha de començar abans que arribi el foc. Aquestes han sigut les paraules del portaveu del Partit Socialista de Castelló.
3: El PP se equivoca estrepitosament perquè això va de sentar-se a parlar per a prevenir incendis, protegir els nostres pobles i estar millor preparats davant d'unes emergències que, per desgràcia, cada vegada són i seran més freqüents. Vox pot negar el canvi climàtic, però el Partit Popular no pot anar pel mateix camí per arrapar quatre vots més. És un, en un tema així, cal altura de mires, impactar mesures que reduïsquen els riscos i que protegisquen les nostres muntanyes i la nostra gent.
0: Seguim amb les notícies perquè el municipi de Vinaròs celebrarà el Dia de la Comunitat Valenciana amb un acte a les 11 hores a l'avenida de Jaume I. I allí hi haurà el Parlament, tindrà lloc el Parlament Institucional i la tradicional ofrena floral al monument de Jaume I. A més, també s'interpretarà l'himne de la Comunitat Valenciana i la programació finalitzarà amb una cantada de rondalla tradicional a càrrec de la rondalla vinarosenca Mar Iter. I a Morella, l'Ajuntament ha reforçat els talussos del polígon industrial amb una inversió de quasi 190.000 euros. L'actuació està finançada al 100% amb l'ajuda de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i evitarà la caiguda de terra i roques. Aquestes obres, seguint la línia fàbrica dels darrers anys, com s'han renovat el 90% de les façanes del polígon, millorant canalització, il·luminació i espais verds. I seguim a altres municipis perquè el Consell de la Generalitat ha dedicat a Rossell més de 200.000 euros per a modernitzar l'assistència sanitària a l'interior. El consultori auxiliar de Rossell rebrà entre el 2016 i el 2017 una injecció de més de 200.000 euros per a modernitzar l'assistència sanitària que presta el servei. Es tracta d'una subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat que és destinada a millorar les condicions de l'infraestructura sanitària.
4: Se encuentra la bodega Besal Dukbais, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besaldú, una experiencia inigualable.
5: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialista.

faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,

Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i

0: d'Armínia Cova, 5 d'octubre. Mid Talent Vinaròs, el teu talent de futur. Organitzen Ajuntament de Vinaròs i RH en positiu.
1: Celebra el 9 d'octubre a Benicarló amb música, tradició i teatre. Dijous, 8 d'octubre a les 8, concert de la cantant Naina, una de les veus més innovadores de la música en valencià. I divendres 9 d'octubre, a partir de les 11:30, tindrem la Cercavila, l'acte institucional, i a les 12:30, l'espectacle Rosa de Paper, en homenatge a Vicent Andrés Estellés. Viu el 9 d'octubre a Benicarló, Ajuntament de Benicarló.
2: La SER. El sonido de la vida.